0: Si fem un poc de formació per a
1: Francisco, això va per tu, eh?
0: Jo crec que la air fryer.
1: A vos si t'ensenyes ja a cuinar, eh? I et fan estos...
2: Bueno, chicos, despedim, ja que està dient-me Gonzalo, eh? El fet de... Caramba, dime una despedida. Que bé que està, no?
1: És que té molta vergonya.
2: No, no, s'ha parlat, eh? S'ha portat molt bé. La setmana, el mes que ve, veiem allí, vale? Ja mos prepares tot, eh? Vale?
3: Molt bé.
2: Bueno.
1: Bueno, moltes gràcies a Roger, a vosaltres, i ja ho sabeu. A més que ve arrenquem nova temporada.
0: Soc el Collà, va.
2: Vamos, soc el Collà. Pasta Maria i soc el Collà. Vamos ahí. Un gran grup. Molt
4: bé. A veces no es el conductor quien escoge el coche. Es el coche quien escoge al conductor. Si escoges hasta 118 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de autonomía combinada, el Cupra Terramar Sub Híbrido te escoge a ti. Descubre más en cupra.com.

0: Ja saben tots vostès que Alcoi està submergida en la setmana gran de la festa en honor a la Mare de Déu dels Lliris, per davant un cap de setmana amb tots els honors per a la patrona d'Alcoi. Per conèixer sobre les activitats i també com és aquest dispositiu de cara a la romeria a la Font Roja d'aquest diumenge, saludé a Jordi Martínez, regidor de festes. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com van tots els preparatius?
1: Bé, doncs més o menys ja tot preparat. Tots els treballs que fem internament des de l'Ajuntament, tots els departaments que participen en l'organització de la romeria ja està en marxa i esperar que el temps ens acompanyi per a poder fer la romeria amb total normalitat.
0: Abans vendrà demà dissabte amb ixa eucaristia i després l'ofrenda de flors, que també durant aquests dies hem pogut veure que la plaça també està engalanant-se i preparant-se, no?, per a depositar aquests ramells.
1: Sí, tots els anys muntem aquest espai on després, quan l'ofrenda es depositen totes les flors que van aportant totes les persones que participen en la mateixa, és de l'escenari que muntem per la celebració de la Verge de Lliris i és el final d'eixe dissabte, no? D'eixa ofrena que comença en la missa que tenim la vesprada i acaba en lo que és la processó que fa l'ofrena.
0: I després d'eixa crida a la festa, a la romeria, millor dit, que enguany farà Jordi Ortiz, l'historiador, el diumenge 20, a partir de les 6 del matí amb la despertar, regidor, ja comença tot, no? La jornada gran.
1: Sí, com és tradicional, està la despertar a les 6 del matí en una sèrie de salves que fan que tenen la intenció de despertar la gent per preparar-se i estar sobre les 7 del matí en la placeta de Sant Mauro, que és on arrepleguem la imatge de peregrina de la Verge de Lliris per concentrar-se després a partir de les 8 en el poliesportiu. Enguany la novetat és que des de les 7 del matí que arranca aquest acompanyament a la Verge de Lliris anirà acompanyada també la imatge del Xicotet, que també compartirà la romeria enguany darrere o per la celebració del 750 aniversari acompanyarà tota la romeria a la Verge de Lliris i serà una eucaristia en el paratge de la Font Roja en les dues imatges presents.
0: Exacte, ahir l'especial, no? Perquè jo no sé si s'havia produït alguna volta o serà la primera que els dos patrons estiguen presidint una eucaristia i més a la Font Roja.
1: Sí, sí, jo que conega no havia vist mai una romeria on la Verge de Lliris anara ninguna imatge, però jo crec que l'ocasió mereix, no?, el 750 aniversari del patronat de Sant Jordi i ser patró nostre també, que Sant Jordi, pues, en un any de celebració tan especial, farà que aquesta romeria sigui un poc especial també, no?
0: Una romeria que es pot fer a peu, a cavall, a bicicleta, però també, regidor, està l'opció del servei d'autobusos, no?
1: Sí, tenim un servei d'autobusos que comença des de la plaça d'Espanya a les 7 del matí fins a la 1 del migdia i des del poliesportiu a les 8 i mitja, no? Intentant fer no coincidir el tram que la Verge de Lliris fa des de Sant Mauro fins al poliesportiu i deixant que siga els romers que van a peu els que tinguin preferència en aquest sentit. A partir d'ahir, fins a les 4 de la vesprada, n'hi haurà el servei d'autobús. Sabem que per a jubilats i xiquets menys de 4 anys és gratuït, per al públic en general és 2 euros i la baixada és totalment gratuïta.
0: Per poder anar al cor

0: de la Font Roja per celebrar aquesta festa en honor a la Mare de Déu dels Lliris, que per últim, regidor, si vols compartir amb els oients una invitació a participar, sobretot en els actes que van haver aquest cap de setmana.
1: Sí, jo crec que és convidar a tota la ciutadania, no? Són actes molt nostres, molt de la ciutat, no? Nostres, en este cas la nostra patrona, que, bueno, que celebrem des de fa moltíssims anys, i sobretot jo crec que són actes molt variats, no? Està les pròpies celebracions religioses, però també aquesta ofrena que es fa el dissabte, i sobretot la romeria, que és un espai on retrobar-nos, no? Poder disfrutar de la Font Roja quasi a finals de l'estiu en una millor temperatura que han tingut. Jo crec que és un plaer poder acompanyar a la Verge, i des d'ací hi ha que fer una crida a tota la ciutadania perquè participen d'estos actes.
0: Jordi Martínez, regidor de Festes, moltíssimes gràcies per l'atenció i desitjar que vagi tot molt bé.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: Servitaxi? Servitaxi? Servitaxi! Haga memòria. 965-52-37-37. Conexión rápida y segura con aeropuerto llave. No llegues tarde a tus citas diarias. Y el sábado vive la noche con Servitaxi. 965-52-37-37. Todos nuestros taxistas son de confianza.
3: Servitaxi, el 3737.
0: Y ahora, descárgate la aplicación en tu móvil e-taxi y descubrirás una nueva forma de que vayamos a buscarte.

0: Estan escoltant Gotes de lo que fui, és un tema de Lara Amunt, que està d'estrena d'EP, Despiértame cuando amanezca. Així que nosaltres, en el nostre programa, volem compartir uns compassos amb ella per descobrir una mica més sobre aquest treball musical. Lara Amunt, bon dia.
1: Bon dia.
0: Com estàs?
1: Pues muy bien, muy agradecida de sentirme en una ràdio. La veritat és que com a música és una experiència increïble.
0: Gràcies també per voler compartir el teu treball amb els oients de Ràdio Alcoi, que, com he dit, estàs amb aquesta estrena de l'EP, però la teva trajectòria musical, no? La teva composició, ja ve una mica abans d'aquestes cançons?
1: Sí, la veritat que sí. Jo vaig començar composant quan ma mare em va regalar la primera guitarra, quan tenia uns 14 anys. I a partir d'ahir vaig començar a fer un poc les meves cançons. Després vaig estar en un grup que vaig muntar amb Mario Gusto Calderón, que es diu Golden Cinnamon, que també vam estar ahir fent unes cosetes. I sí, Lara Amunt va ser un poc sobre, així més en sèrio, sobre el 2007, en realitat, ja fa temps.
0: 10 anys de sí, música. Sí. En què t'inspires per a compondre les lletres i les cançons?
1: Pues la veritat, sol ser un poc d'experiències que m'atravessen a mi com a persona, no com a humà que està fent la vida. I també a vegades agafo un poc inspiracions externes, no? Que pues, notícies que sent o coses que d'alguna manera també pues, m'afecten encara que no siga de manera directa. Però sí, crec que hi ha una part prou íntima i meua en tot el que compose.
0: I en aquest espai, en aquests primers moments, sols esteu la guitarra i tu?
1: Sí, sol començar en la guitarra, la composició, o en el piano també, i comencem el senzillet amb un poc els primers acordes, el que em transmitixen, i a partir d'ahir pues, vaig creant no un poc el que és la melodia de veu, i amb això ja pues, mixen un poc el que és la lletra. I ja el dic, de vegades no tinc clar de què vull parlar, simplement amb un poc el que em transmetis la cançó dic, ui, em dona certa energia o certa emoció, no? Pues a partir d'ahir començo un poc a inspirar-me i a indagar a veure què és.
0: I a crear aquestes sí. peces musicals que estem descobrint-les en este EP, Despiértame cuando amanezca, que està compost de 7 temes. Uh-huh. Què ens pots avançar sobre els mateixos?
1: Pues l'EP en general és conceptual, és a dir, al final cada cançó parla un poc sobre diferents etapes d'una ruptura amorosa, no? I jo crec que se pot veure com cada cançó ens dona un poc una emoció concreta, típiques de la fase del dol, no, també. Pues hi ha confusió, hi ha dolor, però també hi ha certa llum, no, certa acceptació i possibilitat de començar de nou. Crec que això és un poc el que m'he escoltat de l'EP, que al final és algo íntim i conceptual.
0: Per això també en el títol de Despiértame cuando amanezca, quan passe tot això.
1: Sí, exactament. Va ser pues, un poc un nom que em va dir, però em va encantar perquè crec que transmetís un poc aquesta idea de quan passes per una ruptura, no, que vols fer-te xicoteta a dormir i que ja el desperten quan tot l'heroïna t'ha passat i comença a eixir el son. Entonces, de fet, que simbolitza prou aquest moment en què pues, després d'una etapa molt fosca emocionalment pues, tornes a veure les coses amb més calma i més pau. M'agradava la idea, crec que reflecta prou bé el que estem tenint en aquests moments.
0: Mm-hmm. Què recordes del moment de la gravació d'aquest EP, de quan estaves a l'estudi, acompanyat de més gent, clar, per fer tot aquest enregistrament?
1: Sí, la veritat, va ser una experiència molt xula perquè vaig tindre la sort de poder gravar i produir amb un company, amb un amic, i jo crec que això és nota, Javier Porras, Andreu, i aleshores és completament diferent a el que havia fet abans. vaig poder sentir més llibertat, és una persona que em va guiar prou quan igual estava un poc perduda, que no sabia per on tirar, obria camins que eren molt interessants. I sobretot a l'hora també de cantar, el poder obrir-me emocionalment i saber que estava bé, no? Que no anava a passar res. I bom, va ser una experiència molt xula perquè al final estava molt còmoda i jo crec que això es va notar després en el que va eixir, no? Que he tingut altres experiències, no han sigut tan bones i jo crec que això es nota. Mm-hmm.
0: Aquest procés, aquest resultat musical, el podem escoltar en diverses plataformes, no?
1: Sí, pues està al final en totes les plataformes, en Spotify, Apple Music, YouTube, i bueno, també estic en les redes socials com Instagram o TikTok.
0: Ai, anava a preguntar-te si ara l'oient que està tal vegada coneixent-te vol saber-ne més sobre la teva música, la teva creació, pot visitar les teves xarxes socials.
1: Mm-hmm. Sí, exactament. Estic com Lara Moon en Spotify i en Instagram com a Lara Moon Music.
0: Has complit un somni?
1: Estic en procés, sí, però la veritat és que es podria dir que simplement poder sentir la teua música com a tal, ja feta, amb tots els instruments, amb la producció, ja puc dir que és un somni fet realitat. Quan penso pues, en aquesta xiqueta en 14 anys que va començar en la seva guitarra, no m'imaginava que aplegaria cap així.
0: Lara Moon, gràcies per atendre'ns i assaboreix aquest moment.
1: Gràcies a vosaltres.

0: Qué pena que este anuncio de radio no se pueda oler. Pero si te acercas ahora a tu concesionario Kia, vas a oler a nuevo. Al olor de tu coche nuevo que te espera en los 10 días, Kia. Aprovechalos del 10 al 21 de septiembre y disfruta además de las últimas semanas del Plan Auto Plus. Consulta condiciones en kia.es.
1: Kia. Movement that inspires.
0: Ven a Marcos Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com.
2: En els pròxims minuts, en el programa Hoy por Hoy al Coll, anem a parlar de fotografia i anem a parlar de festa, perquè fa molt poc que van conèixer el fallo del jurat del, ja crec que són 50, 60, 70, 73 edicions del concurs de fotografia Antonio Aura Martínez, que convoca l'Associació de Sant Jordi. I el que han fet així en els estudis de Ràdio al Coll és reunir a alguns dels premiats. La veritat és que tots amics d'esta casa, amics personals, dona gust, molt gust tindre-lo així. I la persona que un poquet ho organitza tot, que és el que menys ha guanyat, és el més amic de la casa, que és Juan Carlos Ripoll. Bon dia, Juan Carlos, com estàs? Bueno, també t'ha arribat un accèssit,
3: Sí, sí.
2: Bueno, bé, també estàs ahí, Enhorabona també de l'accessi.
3: Gràcies.
2: Molt bé. I a veure, el premi, perquè així tenim primer el que és còpies en blanc i negre o color per l'obra Trilogia d'Armando Jordà. Bon dia, Armando, què tal? Com estàs?
3: Molt bé, sí.
2: Molt bé, premi Sant Jordi,
3: Sí.
2: L'any passat ja el vas guanyar o fa dos?
3: En el 22.
2: Ah, mira, veus, jo recordo que havies estat així, però no recordo
3: en
2: quin any.
3: Sí, però no he guanyat a tres més xicotets.
2: A tres més xicotets, però el que és la col·lecció va ser en el 22. Vale, sí que me'n recordava per trilogia. Molt bé, l'altre premi també important, que a més, però en esta volta, en aspectes del Coll, l'altre vos parlava de lo que era festes, ara és aspectes del Coll, correspon a l'obra 24 de Gonzalo Sempere. Bon dia, Gonzalo.
4: Bon dia.
2: Què tal, com estàs?
4: I com així, bé.
2: Bé, content, no? Content. A veure, 24, mos ho explicaràs el per què, el 24, eixe?
4: No sol posar títols a les fotografies.
2: Ah, no, vale, és la fotografia número 24.
4: No cal fer el cap,
2: Vale. Jo he dit tenir alguna simbologia, però no? Vale, perfecte. I este any hi havia un premi especial amb motiu del 750 aniversari del patronatge de Sant Jordi, en les diferents activitats que estan fent-se, també en el món de la fotografia, i en aquesta ocasió, eixe premi, 750 aniversari, l'ha guanyat l'obra Chispas de Aldemar Romero. Buenos días, Aldemar, ¿cómo estás?
5: Buenos días,
2: muy amigo. Bien, un placer tenerte aquí, enhorabuena también.
5: Muchas gracias.
2: Muy bien, perfecto, ahora nos explicarás esas chispas,
5: claro.
2: Dónde salen y cómo es un poco la fotografía. Aparte, esas son las colecciones, el accessit que comentaba Juan Carlos, pero también va a haber un primer premi, también importantísimo, per l'obra Acompanyat y también per otro amic de esta casa, a mí personal, que es Jorge Hinojosa. Bon dia, Jorge.
6: Bon dia, Paco.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
6: Bé, molt bé, molt content.
2: A mí me suena que premis así en la asociación, ¿no? ¿Verdad?
6: Es que es la primera vuelta que me presento también.
2: Vale, yo no lo sabía. Yo que t'havia tocat, però és perquè no t'havies presentat. Molt bé, perfecte, acompanyat. Molt bé, el primer premi també dins de el que és aspectes de la festa. Perquè, Juan Carlos, els oients, que ja són molts anys, però com sempre es divideix en la part de festa i la part d'aspectes del Coll? Explica'm
3: sí.
2: Un poc, com és el funcionament?
3: Bueno, n'hi ha dues seccions. Una és la d'aspectes del Coll, l'altra és diguem el serio, que és aspecte, o sea, la festa de l'exercici que correspon. Ahí hi ha premi d'honor a la col·lecció, que tenen que ser 5 obres de 5 actes diferents, després un primer premi i accèssit. I aquest any, a més, ha sigut la medalla per el 750 aniversari, que va ser una secció a part i especial.
2: Exacte, veus? Tu ho has explicat millor. I a part està la part d'aspectes del Coll, que això és atemporal, això no tens que fer, vale, de qualsevol àmbit. Ahir no hi ha primer premi, hi ha col·lecció i tres accèssits.
3: En aspectes del Coll també està el primer premi i tres accèssits.
2: Va, però així no tinc jo...
3: El primer premi és el de Gonzalo.
2: Sí, la col·lecció, no? O no?
3: No.
2: Ah, vale, ja t'ha entès. Vale, en aspectes del Coll no és col·lecció, és el primer premi. Vale, ara tantes. Doncs això és un poc l'estructura. En total es van presentar 461 obres. Buf! De 44 autors, imagina't. O sea que, com sempre, molt competit. Anem a començar pel primer, el Premi Sant Jordi. A veure, Armando, contamos un poquiu, què és el que vas voler reflectir?
7: Pues són 5 còpies, 5 fotografies en color, el tamany és apaisat o vertical, n'hi ha dues obres verticals, dos horizontals i n'hi ha una que és més o menys quadrada. I el que es tracta és de reflejar un poc la trilogia, per això es diu trilogia, trilogia de festes, que és, va des del color que tenen els capitans, que hi ha una foto d'un capità dels andalusos, una foto del el capità en Marrakech.
2: De Marrakech.
7: Entonces, el Marrakech és en la cantó Pinyó, i entonces n'hi ha molt color perquè està el confeti quan estan tirant el confeti.
2: Ah, sí, quan va entrar, que sí. Es va fer ahí el... Sí, sí.
7: I després n'hi ha, està el de... L'altra foto és vertical, és del Sant Jordi, és més solemne, que està dins de la missa major, està en la missa major.
2: Ah, en la iglesia.
7: En la iglesia de Sant Jordi.
2: En la missa major. De Santa Maria.
7: Sí. I els altres premis està... Tratem de fotografiar un poc el fum, l'ambient de, del dia Trons, sí. I entonces és una foto de l'Alferes Moro,
2: sí.
7: De realistes.
2: Bueno, anava a dir-te Miguel, no?, perquè va ser el germà. En la Lardo va ser el germà.
7: És allí, és en l'ambient un poc del fum, sí. I després per la vesprada vaig agarrar una foto de l'ambaixada cristiana, que està, l'ambaixador cristià està en la penumbra, que, clar, l'amenaça sempre està en la penumbra. I, en canvi, el sol li pega a tots els altres components dels moros que estan en el castell.
2: En el balcó. O sea, perdó, en tot el castell ahí, sí. Esperant-lo. Vale, vale. Ah, pues això és
7: més o menys el que es tracta.
2: Molt bé, això són les cinc imatges, que és el que deia Juan Carlos, de cada uno dels actes,
7: sí.
2: De les festes.
7: Intentem, són cinc actes diferents, exacte. De la trilogia, d'aquests dies de festa.
2: Exacte, exacte. Molt bé, bueno, Armando, parla'm un poquit de tu. Tu formes part de l'agrupació fotogràfica des de tota la vida, no?
7: No, des de fa...
2: No fa molt?
7: Bueno, tota la vida no. Bueno, tota la vida ja són 20 anys.
2: 20 anys, no?
7: Ja és tota la vida, sí.
2: Ja són molts anys.
7: Sí, ja són 20 anys, normalment.
2: Ja són 20 anys, ja eres un dels veteranos.
7: Pues presentem allí, pues... Tenim un missatge allí i intentem pues, també participar en concursos i en coses per relacionar-se un poc i saber com van... Com us agrada la fotografia, pues intentem per reflejar les fotos i a voltes tenim sort i m'ho agraeix.
2: I m'has recordat que en 2022 sí. Vas guanyar ja i després altres premis sols, accessis...
7: Sí, no? Primers premis de guanyar el del Coll, després accessis, així en el que és l'associació de Sant Jordi.
2: Molt bé. Perfecte, pues, bueno, i després en el Saló Fotogràfic...
7: El Saló Fotogràfic n'ha guanyat també algun premi d'honor...
2: Molt bé, perfecte.
7: I algun premi d'estos que n'hi ha per ell també nacional i coses d'aixes.
2: Perfecte, molt bé, Armando. Pues res, era un poquet començar per Armando, però a veure, i ho dia Juan Carlos, el 50 aniversari del Patronalco de Sant Jorge. Sí. Què has hecho? Què has hecho? Aldemar, explícame, a ver. Porque pues, tú es que estás en todo, tú estás en sí. Su hijo.
5: Sí, a veces a ver, hay poco tiempo para pensar en concursos y todo esto. Pero bueno, verdad. A veces, siendo un concurso nuestro de Alcoy, de las fiestas, pues sí que conviene el poder presentar, el poder participar en estas cosas que me parece importante, ya que pues, todos los que nos gusta o los que trabajamos en esto, pues podemos tener imágenes que a la gente les puede gustar o una forma también de visualizarlas, ¿vale?
2: Totalmente.
5: Entonces, bueno, la fotografía es de un acto también de este año del 750, que fue un acto de arcabucería en el que vinieron pues distinta gente de fuera a disparar. Y nada, la foto como bien se llama Chispas, pues es que tiene chispas.
2: Al tener chispas
5: pues en blanco y en botella y nada y la foto simplemente es un disparando, sí. Y hay pues eso, chispas, humo y, sí. Y fuego.
2: ¿Y es de alguno de las personas que vino de poblaciones?
5: De alguien que vino de fuera, correcto. Bien, sí, ahora no sabría decirte exactamente cuál de todos, quién, pero sí.
2: Siempre es difícil, ¿no? Pillar ese momento del disparo, ¿no?
5: Sí, al final, pues sí, coger chispas y tal siempre es difícil. Claro. Al fin y al cabo aquí ya el acto duró y se fue haciendo de noche y tal, sí. Conforme más oscuro está el día, pues mejor se ven esas chispas, y este es un momento, pues eso, que no es de noche, pero ya está oscuro y tal, vale. y sí, coger ese momento, pues no es fácil, pero se puede hacer ahí. Al final es tener paciencia y hacer disparos.
2: Y estar ahí. ¿Y a qué altura está hecho más o menos la foto?
5: Al Cantó del Piñó.
2: Ah, mira, también el Cantó del Piñó. Muy bien, perfecto. Y bueno, pues una alegría, ¿no?, llevarte, porque esto es 750 aniversario, esto es especial, esto ya está, yo creo que al 800 ya no vuelve.
5: Pues la verdad que que es un premio bastante, bastante bonito. Sí. Me alegro bastante de haberlo ganado, ya que es un premio que ha salido este año y posiblemente pues 750 aniversario no van a haber más, ¿eh?
2: Al menos de eso no. Ese año.
5: Entonces,
2: no.
5: Bueno, muy pues bien. La verdad que un orgullo poder haberlo ganado.
2: Muy bien. Aldemar, háblanos un poquito de ti. Le preguntaba a Armando como agrupación fotográfica alcoyana, pero tú eres de la sangre, tú lo llevas en la sangre.
5: Sí, al tu final padre... desde pequeñito pues lo he visto con mis padres, que los dos trabajaban de la fotografía, y al final pues poco a poco pues vas haciendo cositas, te van dando una cámara, vas aprendiendo, luego vas estudiando por tu cuenta y al final pues ya llevo muchos años también trabajando y al final pues mira, lo que digo que parece que no, pero es que no tienes mucho tiempo de pensar en concursos, pero ya te digo que ya que es nuestra ciudad hay que hacer algo.
2: Valía la pena buscar un huequecito para poder presentarte. Estudios Cian, tenemos aquí muy cerquita de la radio para cualquier foto, hombre, también, ya que estás aquí, está un poquito full.
5: Claro que sí, claro.
2: Muy bien. Vale, este era el especial de 750 aniversario, pero en lo que es aspectos del COI, Gonzalo Sempere va a guanyar ese primer premi. Parla'ns un poquito, ¿qué va a ser esa obra?
4: El primer premi, pues un día que hice estar aburrit en casa, pues tirar la cámara y me voy a deixar ahí baix, porque és la tercera volta que reformen el pantaner de Pont Romano.
2: Ah, vale.
4: I allí vaig clavar dins, i vaig fer la fotografia allí en un cel dramàtic, i això va ser tot.
2: El pont de Sant Jordi es veu l'altre pont, el Xucutiu, el del Cadisseny.
4: No, el pont de Sant Jordi no, el pont Romano.
2: Però al fondo no es veu, no. El Romano és el que està baix.
4: Sí, està reflejat el pont de Sant Jordi o de Reconquista.
2: Exacte, això és el que volia comentar-te. Vale,
4: i això va ser dies d'avorriment, no?
2: Vale, uno està avorrit, agarra la càmera i pa cavall. Pues és el primer premi. A veure, Gonzalo, també portes molts anys, no?
4: Jo con él desde sempre. Jo era una fotografia que no li posava... No que era donar res per ella.
2: Mira, veus?
4: No és el jurat, fallo.
2: Mai.
4: Si fallava el dia següent no hi serien les mateixes fotografies, ni serien unes altres.
2: Havies guanyat ja tu coses, no, Gonzalo? Ja estos anys, sí, no?
4: No t'acabes de sentir bé.
2: No, si havies guanyat ja altres premis.
4: Sí, de premis n'ha guanyat diversos.
2: Dis-me, el que recorde.
4: Jo sabia dir-te molts, no sé, uns 20 o 30 medalles, una cosa així.
2: Vale, moltes. I tu també tota la vida fotografia? Sí, en el món de la fotografia.
4: Pues jo puc portar uns 40 anys.
2: Hala, tira-li. També, tota la vida. Molt bé, perfecte. I ara mos queda aquest accessi. Ai, no. Espera, accessi no. Un altre primer premi, perdona. Jordi Hinojosa, Jorge, contamos, acompanyat. Contame aquest primer premi. Què va ser?
6: Pues bueno, jo sí que és cert que fa temps que faig fotos en festes, però mai m'havia presentat a concurs, no? Perquè no... Jo li pegué moltes voltes a tot i sempre deia en plan de, mira, no fa falta, no em presente. I sí que és cert que estem vestint de la sort d'acompanyar a Jordi en la glòria, a Jordi 40.
2: Ah, veritat, sí. El sargento.
6: Jordi Seguí.
2: Sí, 40.
6: Vestint d'això, la sort d'acompanyar-lo tant en la glòria com en la arrancada de la Diana que va fer de contrabandista i després el dia de Strons. I sí que és cert que això va ser un moment que m'ho vaig trobar, no? Em vaig trobar aquesta foto, no la tenia pensant ni res, simplement vam passar pel costat de l'Eglésia de Sant Jordi i vaig veure que mentre passava la glòria la porta de l'Eglésia estava oberta aquest any, sobretot per el 750 aniversari, i va coincidir que el vaig pillar a Jordi soles en darrere a Sant Jordi. O sigui, eren com tres Jordis, no? O sigui, estava el Jordi el patró, el Jordi dirigint allà la glòria i el Jordi fotògrafo darrere.
2: Que està,
6: no? I això se la vaig ensenyar a Jordi, li vaig preguntar si li semblava bé que la presentara, em va dir que sí.
2: Pues
6: una alegria enorme.
2: Molt bé, aquest primer premi, que guai. Molt bé, i acompanyar, perquè estàs ben acompanyat, no? Per tots els Jordis.
6: No, i sobretot també per això, perquè al final jo crec que el que... També vol contar, o sigui, al final jo soc guionista i director de cine i sempre busco trobar aquesta història dins de la foto i jo crec que aquest sentiment que tots els festes tenen o tota la gent del COI tenim que Sant Jordi ens acompanya en aquests dies de festes o en el nostre dia a dia, doncs ahir és superevident perquè està just al costat d'ell.
2: Que guai. Bueno, Jordi, parlant de tu, ara estàs enfrascat en el món del modernisme, no? Ara mateix un poc...
6: Sí, bueno, la setmana que ve tenim una recreació de la inauguració del pont de Canalejas i l'associació del COI modernista em va demanar si la podia escriure i dirigir. I en ell estem, vull dir, de fet tenim assaig amb els actors, amb tota la gent i demés, però bé, moltes ganes també de, pues això, de, al final de fer coses per al poble i per a que el poble ho disfrute.
2: Molt bé, i ara fa poc un rodatge també, molt intens.
6: També,
2: no?
6: Sí, sí, vam estar ahí rodant Selectivitat, Alberto Evangelio. Molt bé, la veritat és que ha sigut un estiu molt intens i això és una oportunitat, no? El poder treballar una pel·lícula d'aquesta envergadura que s'ha rodat en Alcoi, pues, fantàstic, tot un privilegi.
2: Molt bé, doncs ara este primer premi, la primera volta que presentes, ho veuràs tu. Ara hi ha el xit allà. Però és que, a veure, primer premi, però és que primer accessit al de Mar Romero. Lo tengo aquí al lado.
5: Sí.
2: Orgullo. ¿Qué es orgullo? Cuéntame.
5: Pues, bueno, la foto creo que lo dice todo. Al final es el alférez, uh-huh. Alférez Moro, el cual salió en la carroza con su hijo,
2: sí, sí,
5: su pequeño hijo, y nada, está pues está con la manita tocándole la cabeza, es decir, se le refleja, yo creo que en todo su ser, es decir, en sus ojos, en la sonrisa que tiene viendo a su hijo, se ve el orgullo que tiene, y su hijo es que está mirándolo, y también está con una sonrisa fantástica, es decir, es todo el compendio de ver como un padre y un hijo saliendo a fiestas y ese orgullo que tienes de estar con él en ese momento, en un día tan importante para el alférez, porque al final lo preparan durante no solo todo el año que tiene la alferecía, sino todo el tiempo antes, mucho en el que tiempo. Ya está pensando, rumiando, de decir, quiero ser alférez, sí. Me gustaría formar parte en la historia de Alcoy y de la fila, ¿sabes? Todo claro, eso.
2: Y se ven el padre y el hijo, que los dos, esa correcto. Mirada, ¿no? Sí, intercambiada,
5: sí,
2: entre
5: sí,
2: ellos.
5: Es un contrapicado que se les ve como están mirándose y es muy, muy bonito, muy emotivo.
2: Me he emocionado escuchándote. Muy bien, pues acá Segon Access y protagonistas de la fiesta 5 de Quique Mira, también un mític Quique Mira, Famous Ranch, y La Fuerza de Paco Tomás también. Ells completarían lo que son els premis de la fiesta y anem a lo que son els premis de estampas d'Alcoi, aspectos d'Alcoi, como hem comentat ya, el de Gonzalo Sempere, el primer premi, José López, ¿eso no lo coneixem? José López, el primer Accessit, María, en el, María en el puente de San Jorge. Tinc que sí.
4: No,
2: vale, no coneixem. I el segon accessi, Lluna, de Juan Carlos Ripoll Escarcena. Això sí que sí. El coneixem. A veure, Lluna, què és aquesta Lluna? Conta.
3: Bueno, pues, dins d'aspectes del coll, en alguns moments, pues, em pega per buscar la Lluna en puestos emblemàtics i en este cas, pues, és la Lluna en el campanar de Santa Maria. Yeah. Corrent per al pont de Sant Jordi per veure des d'on aconsegueixes la toma, mirant quin dia està la lluna plena i esperant que quan estàs corrent per ahir, pues que no isquen núvols i te llancen a perdre la foto.
2: No, veritat. Però no és en l'eclipse. Jo quan havia la lluna dic, igual en l'eclipse. No.
3: Vale. L'eclipse va ser després.
2: No, jo dic, igual. Té raó. Vale. La lluna a l'altura justet del campanar, no?
3: Sí.
2: És el que vas voler representar. Espera, i el tercer accés siluetes en la Beniata, Armando Jordà.
7: Sí,
2: a veure, conta'm.
7: És una foto en blanc i negre molt simple, perquè simplement està feta la foto des de baix de la Beniata i són la silueta, soles veu la silueta de les baranes, dos farols i dos persones, però és tota completament negra i com estava molt núvol, pues és un blanc de núvol, però soles veu la silueta de la barana.
2: Jo.
7: És molt simple la foto.
2: De la barana del pont
7: de
2: la Beniata. O sea, de la zona, o sea, de la zona de la Beniata.
7: Que es veuen tots els detalls del... Vale, molt simple, però...
2: Curiós. Vale, perfecte. Pues bueno, pues hem repassat tot el que han sigut els premis, més o menys, teníem pràcticament a tots els guanyadors. Bueno, el jurat, dir-lo, Francisco Francés, Ivan Guerola, Rafa Alzina, Ismael Gisbert, el vicepresident primer, i Sílvia Gómez, que és forma part també de la directiva, en Víctor Hugo Ribes com a secretari i per supost presidit per Paco García, pel president de l'associació. Eixe va ser el jurat, eixe va ser els premis, hem escoltat els protagonistes i d'ací ja molt poquet podrem veure eixes imatges en el que és el MAF, en el Museu Alcoià de la Festa. Pues agraïm moltíssim el que hagueu estat ací, un poquet compartint en els ollers de Ràdio Alcoi les vostres obres. Moltíssimes gràcies. Molt amables.
5: Gràcies.
8: Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales llévate otras de regalo gratis en Alcoy Centro Comercial Alzamora.
9: Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
2: Aquesta mateixa vesprada ja comença la quarta edició del torneo de pàdel d'una persona que coneixem un poquet en aquesta casa i que sempre és un plaer poder parlar en ella, Ismael Mayor. Hola, Isma, què tal?
10: Hola, Paco, què tal?
2: Bueno, ja ho tens allí, ja està ja tots els preparatius.
10: Sí, ja està, tenim que començar a ir, però pel tema de la possibilitat de pluja que n'hi ha, sí, avui també, però bueno, al final ho han tingut que deixar tot per avui i demà, i per tant, bueno, pues ja ho tenim tot preparat. Estarem en Urban Padel Sport i les instal·lacions del pàdel, i bueno, lo primer, vale, és 9 de la nit, una partida
2: molt, els horaris, molt important. Els horaris per a de les estrelles.
10: Començarà tot a les 7, no? Vale. Però bueno, a les 9, Paco Agulló i Marcos Martínez tenen la partida.
2: Anual.
10: Sí. No, volia dir més que res, però bueno, pues que és una forma de col·laborar.
2: Xulíssim.
10: En la fibrosis quística, en esta patologia, i bueno, pues este any, pues com a novetat, hem canviat el logo, el fotocol, hi ha un guinyo als 10 anys del meu trasplante. I després també, com a gran novetat, durant les 9 i les 11 de la nit aproximadament, tindrem música en directe.
2: Ostres, molt bé.
10: Sí.
2: Cada any va superant.
10: I la tendeta habitual de tots els productes que n'hi ha allí, pues són, tot el que es venga va integrar a l'Associació Valenciana de Fibrosis Quística. I bueno, pues ahí estem. La veritat és que il·lusionats, molta gent, són entre majors i xiquets, més de 100 persones.
2: Ostres,
10: i per tant, bueno, pues, tindrem tant esta vespre com demà pràcticament tot el dia, pues, dos jornades de pàdel importants.
2: Vale. Que anava a dir-te més, crec que pulmonitos ja hi ha, estan diferents colors i
10: sí,
2: tot.
10: Sí, a més són nous. Són nous, ha dit la Federació Espanyola de Fibrosis Quística, això no és una cosa nostra, això és el símbol de la fibrosis quística. El partit del Deportivo de la Coruña d'este passat fin de setmana, tots els xiquets que anaven de la mà duien un pulmonito. Però sí, la veritat és que sí. I ja dic, els que tenim així són nous, n'hi ha en tres colors i la veritat s'han quedat molt xulos.
2: Han quedat també molt xulos.
10: Sí.
2: Molt bé, doncs com sempre, solidaritat, esport, bon ambient, música en directe, al llarg de tota esta vesprada nit i demà dissabte tenim eixa cita en Urban Padel Sport, que com sempre, bueno, les instal·lacions fantàstiques, tot el que organiseu, també classe solidària, també
10: se n'està esclar. Sí, body combat, o potser la canviem per alguna cosa més, més relajant, de yoga, ja veurem segons la gent que n'hi hagi. Així que, vamos, ho tenim a tope.
2: Molt bé, fantàstic, Isma, moltíssimes gràcies.
10: Ja tens el tio Virgilio.
2: Vale, moltíssimes gràcies. Un abraç.
11: Pero antes que llegue el cine, te quiero decir que si buscas coche, apunta este nombre, Automotor Dursan. Más de 22 años de experiencia ofreciendo vehículos de ocasión y kilómetro cero con garantía propia y certificación externa. Tasación de tu vehículo y una amplia variedad de marcas para elegir. Tanto si quieres comprar como vender tu coche, en Dursan te lo ponen fácil. Infórmate de todas las opciones en automotordursan.com. Desde la butaca de Radio Alcoi, coneixem les estrenes de cinema amb Virgilio Colomina.
2: Bon dia, Virgilio, què tal, com estem?
12: Hola, Paco.
2: Com va tot?
12: Bueno, va, però ja vos contaré. Bueno, ja vos contaré.
2: Ara que hi ha molta cosa que contar i no tenim molt temps esta volta.
12: Exactament.
2: Què fa? Anem molt ràpid en els estrenos i així fem
12: un
2: repàs?
12: Bueno, esta setmana el número de pel·lícules va augmentar perquè crec que van a reobrir-se algunes de les sales que permaneixien tancades per culpa d'algunes averies que han hagut este estiu. I per tant, esta setmana entren fins a 5 estrenes. Totes d'un nivell alt, mig, i alguna de blockbuster, que diem, que es, pues, que es diu, no?
2: Pues anem ràpid perquè no, no
12: exacte,
2: tenim...
12: Exacte, anem a començar ja per la primera, que és la, el blockbuster.
13: ¿Alguien ha pedido un riñón, un hígado, lo que quiera que sea esto? ¡Nadie! Parece bastante importante.
14: ¿Tienes tiempo para otro encargo?
13: No, ya, ya he acabado.
14: Es fuera del perímetro, pagan el doble.
13: Yo me ocupo.
2: Bueno, contamos, ¿qué li pasa a este home en el riñón? A veure, contamos.
12: Bueno, la primera película és Resident Evil, que ve que no pot ser desconeguda absolutament per a ningú, perquè això està basat en uns jocs de l'empresa Capcom i que el director Paul W.S. Anderson, el que era parella, o el que és parella de Mila Jovovich, va iniciar una franquícia allà per el juny del 2002, amb un èxit prou considerable. Paul W.S. Anderson era un director en prestigi, però jo només l'he vist una pel·lícula interessant, que és Horizon Final, que era una pel·lícula de ciència-ficció realment fantàstica. No? Resident Evil no és ni més ni menys que una sèrie de videojocs, ja he dit, en la que uns individus tenen que anar escapant d'uns zombis. Zombis són els humans que han sigut convertits per un virus, el virus T, que s'ha escapat d'una corporació farmacèutica, que a més estan dins d'una excavació considerable. Bueno, esta, l'avantatge en principi que té, que no es farà que anem, és perquè la dirigeix Zack Greger, que va néixer en Arlington, que segur que saps on està.
2: Arlington,
12: Virgínia.
2: Virgínia.
12: Té 45 anys, és el director de Barbarian o de Weapons. Weapons va ser la pel·lícula de terror d'aquest estiu, no?, de l'anterior. I compta amb un cast que no és massa conegut: Austin Abrams, Zach Sherry, Paul Walter Hauser i Cali Reis. Però aquesta seria la pel·lícula forta. Tenint en compte que la Capcom segueix llançant jocs. L'últim, Resident Evil Requiem, que és d'este any.
2: Però quants Resident Evil han fet?
12: O sigui, que hi ha una cabassada de gent matant zombis. És dir, que...
2: Que horror. Molt bé. Bueno, pues bé, pues ahí tenim un altre. Anem a escoltar un fragment de la segona.
15: El tiempo puede destruirnos. Doctor James Stack, a su servicio.
16: El general Eisenhower le está esperando.
15: El día D será la invasión por mar a mayor escala de la historia. Churchill dice que es el mejor meteorólogo del país. Quiero una previsión.
2: Ah, esta te buena pinta. Contamos. Sí. Tiempo de victoria.
12: Sería la película de Madir culta, ¿no? La película de per a la gent que va al cine a enterarse de algo a banda de passar un bon ratet. La película es Tiempo de Victoria, que dirigeix Anthony Maras, que va néixer fa 45 anys en Adelaida,
2: Austràlia,
12: i que era el responsable d'una pel·lícula molt interessant i va tindre molt prestigi en el 2018, Hotel Bombay. Anthony Maras, que ja el dic, és australià, molt tendent al Reino Unit, no? Adapta una obra de teatre de David Haig, que firma, a més, el guió, que es va estrenar en l'any 2014 en el West End, i té un tema xulo, perquè és el tema de que les 72 hores prèvies al dia D, el desembarc
2: de Normandia.
12: En Normandia, la famosa operació Overlord, el dia D, que no sé si recordeu, va ser el 6 de juny del 44 i que va decidir la Segona Guerra Mundial, pues, hi havia una sèrie d'entrevistes i de moviments dins de l'alto mando britànic per saber com estaria el temps, quin temps faria en aquestes 72 hores, i aquest temps que anava a ser decisiu. Llavors, la pel·lícula no és ni més ni menys que una sèrie de confrontaments entre Eisenhower, que és Brendan Fraser, i el meteoròleg, que seria interpretat per l'actor Andrew Scott, que és el qui fa de Moriarty en la sèrie Sherlock. De totes formes, vull dir jo que la pel·lícula, a pesar de ser un confrontament entre dos personatges, és totalment àgil i és una pel·lícula altíssimament recomanable.
2: L'Enrique Molto de l'època, pues, ahí pa saber què és el que passava en el temps. Molt bé, pues tenim eixa tercera a veure, no m'ho escoltar. Pues si diuen algo. O parlen. están mirándose, pero...
17: Uno mira toda esta mierda y ahí mismo creen Dios, man. En ese tren la Fuerza Aérea dejaba ya y ellos colonizaron eso.
2: Es un avión, ¿no? Es un avión y están parlando
12: sí,
2: del avión.
12: Bueno, una otra película atractiva, més que res per el qui la firma i per la protagonista principal. Es diu En la zona gris i dirigeix Guy Ritchie, que té 58 anys, va ser era l'exmarit de Madonna, no? Barridos sí. por la marea, que podíem dir, nascut en Hatfield, en Reino Unit, i la seva protagonista principal, i li tinc cert carinyo a aquesta xica, és Eiza González. Esta és tota una presència, una actriu llatina, però que esta és la tercera pel·lícula que faria en Ritchie. Per ahir, en una plataforma digital molt comú, en figura una d'elles, que és el Ministeri de la Guerra Sucia. Bueno, pues Eiza González, que li diuen Rachel, Raquel, en la pel·lícula, és una persona, un personatge en la zona gris. No. És a dir, ni molt moral ni poca moral. Ni molta violència ni poca violència. Es dedica a fer cobros a gàngsters o a persones de moral poc dudosa i per allò, per aconseguir-ho, compta en Henry Cavill i Jake Gyllenhaal, que interpreten a City Bronco, que són dos matons al servici del personatge de Raquel, però que a més s'insinua en la pel·lícula que, a més de matons, pues entre ells dos són parella. Bueno, la missió és aconseguir que un mafiós pague $1,000,000 que deu. Jo tenint en compte que per ahir va Carlos Bardem, sí. Carlos, no, sí, sí, Javier, no, Javier, en el repartiment, este deu ser el qui deu el millor de dòlars.
2: Segur.
12: I també apareix Rosa Bonpai, que és una actriu que a mi m'apanya molt. No? Bueno, coneixeu a Ritchie, tal volta el tots diguem que el millor de Ritchie van ser les seves primeres pel·lícules, Lock and Stock i Snatch, però bueno, sempre té un cine enormement divertit, Guy Ritchie.
2: Sí, sí, sempre un ritme ahí fortíssim. Sí. Molt bé, doncs això és l'altra de les pel·lis i anem així ràpid, perquè així després tenim temps per parlar que vas a ser de corresponsal. Ahora miraremos.
18: Camille se merece una medalla y no podemos ni llevárnoslo.
19: Pues vamos a salvarlo.
20: El paquete está siendo trasladado.
19: No lo permitas. O lo abrimos de nosotros o nadie. Odio pedírtelo.
18: No lo hagas, jefe.
12: Bueno.
2: No? Bueno, contam.
12: És altra pel·lícula d'acció. Esta anem a dir que des del punt de vista de prestigi aniria un escaló més per baix perquè Guy Moix no és Guy Ritchie, però que compta amb la presència de Liam Neeson. I este pot ser que potser sí que traga gent a les pantalles. Liam Neeson, Zachary Levi, Titus Welliver i Wes Casham. Estos són uns exoperadors de la CIA, no?, que han estat fent les seues coses per a Afganistan. La guerra s'ha acabat, tenen mala consciència i tenen que o s'embarquen en una operació molt complicada i molt arriscada, a més d'il·legal, en Teheran. Esta és Operació Teheran.
2: Vale. Han de rescatar a un antic col·laborador, no? Té pinta.
12: Sí.
2: Vale.
12: Bueno, dir-vos que Guy Moix va néixer en Ramat Masharon, això està proper de Tel Aviv, és israelita.
2: Molt bé, jugueu. Molt bé, doncs això seria una altra també d'acció.
12: Sí, esta, però fijeu-se bé pel matís, perquè esta seria per a un altre tipus de públic, no? És a dir, no és el mateix el que va a veure pel·lícules de Guy Ritchie que el que va a veure pel·lícules de Liam Neeson.
2: Exacte, té un poc un matís. I a veure, jo m'ha criat en estos dibuixos, Me cago que demà. Ostres, que bon. Mic. Ostres, són molt bons, tio. És que no sé, però... O sea, no...
21: Esta és una presentació de la Warner Brothers, filial de la corporació Acme.
22: ¿Ha sufrido alguna lesión horrible provocada por un producto de la corporación Acme? La culpa no es suya. El culpable puede que sea otro.
23: Se abre la vista del caso Coyote contra Acme.
21: Acme
2: no, ostres, que bo. El bueno, caso Coyote contra Acme.
12: La pel·lícula d'animació, que no és totalment d'animació, és animació que també combina amb imatge real, el famós pit, no? del Correcaminos, y el famoso coyote que le diuen Will o Wild E. Coyote,
2: pues no,
12: que només fa que adquirir productes de la empresa Acme. Sí, sí. De fet, Acme seria la marca, anem a dir, abstracta per a tota classe de productes, però tots els productes i totes les artilugis que compra Acme li fallen, con lo qual no li s'ocorris més que demandar a Acme. Bueno, esta és Coyote contra Acme, la pel·lícula que ha dirigit Dave Green, que no sabem res d'ell, sé que té 43 anys i que va dirigir Les Jóvenes Tortugues Ninja, però esta pel·lícula, tinc que dir una coseta antes de deixar-la, que és una pel·lícula que té un èxit tremendo, és a dir, una pel·lícula que la gent esperava, sobretot als Estats Units. Esta pel·lícula ha tingut uns conflictes realment extraordinaris legals, que ha impedit que pràcticament s'estrenara fins ara. I és que Warner Bros. Ha estat, com tots sabeu, ha estat en conflicte, no?, de qui adquiria qui, no?
2: Sí.
12: I una empresa desconeguda que es diu Ketchup Entertainment, no? És la qui finalment s'ha quedat en tots els drets d'explotació d'esta pel·lícula. Okay. Això ha fet que esta pel·lícula, insistís, hagi estat en certa forma paralitzada, no? I és el detallet curiós, no?
2: Ketchup Entertainment. Ahí están tots, he vist, tio, el Pato Donald, estan tots els personatges, el Pato Donald, no, el Pato Lucas. Sí, estan tots els personatges de la Warner.
12: No, a mi m'agradava molt el Correcaminos, a mi és que no l'agarraven.
2: No, mai. El gallo, ese, com el gallo Claudio, també l'ha vist per allí. A més,
12: aquell comprava una peça de 25.000 tonelades per tirar-li-la des d'un acantilat i acabava tirant-se-la ell mateix. Són uns gags visuals, és el prototip de l'slapstick més evident en els dibuixos animats. Jo soc un fan de més que del coyote del Correcaminos,
2: que
12: és un supervivent. Exacte. Un supervivent
2: que no poden en ell.
12: Com il faut, no?
2: També ha vist a Piolín. A Piolín també estava.
12: Piolín és lo
2: un millor. Roba imatges, un roba escenes. El gran Piolín.
12: Piolín i el lindo gatito aquell, no?
2: Me pareció ver un lindo gatito.
12: Sí.
2: A veure, si el senyor Spotify mos deixa i mos posa un poc de problemes, a veure si podem escoltar la cançó.
12: No, sí, és una cançó, l'ha posat com a recuerdo, en té moltíssimes. Sí. És l'última pel·lícula de Ridley, que Scott, que la van comentar, La constel·lació del perro, però que paradògicament el públic li ha donat l'esquena, no? Esta

0: Molt bé, què vas fer? Què vas fer? Compte'm, ens queden 3-4 minutets. Què
1: bueno,
0: vas fer?
1: No, no tenim... No, la podíem posar-la, però no ho hem preparat, o no ho he preparat jo. Vam anar... quant temps tenim, Paco?
0: Sí, 3-4 minuts.
1: 3-4 minuts per, sí. Pues, per ordenar-me un poquitiu les idees. El divendres passat es va estrenar en presència del director Òscar Bernàcer una de les pel·lícules que millor recepció ha tingut tant a nivell crític com en l'Atlàntida Film Festival, la pel·lícula que es deia Hisham, l'Enjambre, no? I esta pel·lícula que es projectava, òbviament, al ser una producció en la que el País Valencià ha col·laborat moltíssim, que s'ha rodat en el Alto Palancia, no es diu així, no? A Castelló, i que està parlat en valencià, pues, jo esperava un molt bon ambient i em va fallar. Va haver públic, però no el que jo esperava, no? Això és un poquitiu de crítica, no? Que jo faig, que no tinc per què fer-li crítica absolutament a ningú, cada un és molt lliure d'anar a veure el que vulga. Però la pel·lícula sí que considero que era una molt bona pel·lícula, el títol ja ho diu tot, és una societat, una comunitat que es crea en personatges marginals que van a un poblet que apenes són 4 cases, allí es dediquen pues, al camp, es dediquen a la mel, l'eixam és l'enjambre d'abelles, hi han dos personatges femenins enormement potents i un personatge masculí ja menys decisiu que els dos personatges femenins, però que al fi i al cap és el desencadenant de tota la trama. La societat, eixa, la comunitat, jo crec que està estructurada com una colmena en la que n'hi ha una reina. I, bueno, i Òscar em va permetir fer-li unes quantes preguntes i una de les preguntes anava...
0: Corresponsal.
1: Al voltant de la reina de la colmena i va dir no, que estàs, no pots preguntar-me això que estàs fent spoiler,
0: ja,
1: no?
0: Fale,
1: luego no ho podem dir. Lo que sí que em va jo en esta pel·lícula tenia dos temes divergents per els quals anava. La primera, que m'interessava moltíssim, en quina pel·lícula s'inspira l'equip d'Òscar Bernàcer. Òscar Bernàcer al mateix temps és el coguionista de la pel·lícula. I si la pel·lícula està escrita algun terme concret, algun gènere concret de cinema, perquè avui en dia està molt, molt de moda el folk horror. Ahir, per exemple, vaig veure El Nido, que no és folk exactament, però rosa i és prou potent, no? Esta també té elements... Però, claro, al no haver introducció en la pel·lícula d'elements sobrenaturals, desapareix un poquitiu el que seria el terme de terror i entraríem en un thriller més bé rural, no és això?
0: Sí,
1: però em vaig quedar sorprès perquè ell diu que ell s'inspira en Perros de Paja. Jo, Perros de Paja...
0: Sant Peckinpah. Sant Peckinpah.
1: Li tinc un gran carinyo, no? Perquè... A part de que jo adoro a Sam Peckinpah, el personatge d'Astin Hoffman era un matemàtic. Era un matemàtic que va a un poblet a estudiar per la tranquil·litat, acompanyat de la dona, una meravellosa física i com a actriu, Susan George, i resulta que els lugareños, els paises del poble, es agradava Susan George, no? I els espectadors també. I estan allí veient la trama, el que es produeix en Perros de Paja, estic parlant, és un estallit de violència al fer reaccionar a este xic apocat que l'únic que li importava eren 4 integrals i 5 equacions diferencials. Luego, segons el que jo entenc, a Òscar Bernàcer el que li interessa d'Eixam és eix estallit de violència que va produir-se dins d'eixa comunitat rural.
0: Vale.
1: És enormement interessant. La pel·lícula està en cartel. És qui no vau anar a escoltar a Òscar Bernàcer contant-nos, perquè va donar després va fer una espècie de col·loquio en els que es van quedar, i era un col·loquio en el que l'home per lo menos no va demostrar pressa, no tenia pressa ninguna, i nos va atendre a totes i cada una de les preguntes que li volien fer.
0: Molt bé, molt bé, pues d'eixa forma, en eixa experiència que vas tindre amb tot un director, ja la pròxima experiència ja és a Sant Sebastià.